Ei, amb molest, trobem musics com bo. És intertant íntegre-lo a cartot. En un micro van a magnífic en tuin. Des que rata estem a valoir pel buin. Ei, amb molest, trobem musics com bo. És intertant íntegre-lo a cartot. En un micro van a magnífic en tuin. Desgarrat estem a valoir.